0: por hoy. Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
3: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dimarts 9 de juny de 2026. Fa anys enrere, Matías Reuters, a la sazón era vicecònsol o cònsol honorari de Alemanya, a Menorca, ell treballava dins el sector de la indústria de la bijuteria i ell feia una reflexió al respecte de quina era la forma singular que tenien els illòmens, els illencs, podríem dir, sobretot en el que fa referència a la competitivitat dins el que és una empresa. Quan un empresari havia de sortir de Menorca i anar a vendre el seu producte a una fira a la península, ja arribava amb una important dotació de coses que tal vegada altres no. Per què? Perquè el menorquí havia de votar, sortir de l'illa, fer una sèrie d'esforços que tal vegada els altres encara no. I en el punt de sortida d'anar a vendre, d'anar a cercar clients, a Menorca anava, deia en Matías, per davant. Això hem d'intentar saber entendre-ho. I també ho dic respecte a el que estaven comentant els companys de l'Hoy per Hoy a nivell nacional fa uns instants, no? En el sentit de la importància de tenir certa autosuficiència. No és per altra cosa que per ser previngut, si no és dolent. I Menorca probablement això no ho ha de deixar ni oblidar. O fins i tot podríem dir potenciar. Però com dona per molt, ho deixarem per l'altre moment, perquè ara el que volem és mirar de sempre quin és el temps, la meteorologia que tenim prevista per al dia d'avui. Una informació que avui ens avança Noelia García. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 25 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis, màximes de 25 graus a Maó i 27 a Ciutadella i una mínima de 18 graus a la capital. Demà continuarà el temps estable i també tindrem sol i cel poc ennuvolat. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana. És una informació d'AEMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
7: A Grup Torres som especialistes en automoció a tota Menorca. T'oferim servei i venda, turismes, Fiat, Jeep, Evo i vehicles industrials Iveco. Necessites un cotxe o un bon servei de taller? Ens trobaràs al polígon de Ciutadella i al polígon de Maó. L'equip de Grup Torres et desitja unes molt bones festes de Sant Joan.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Por interés, porque nos preocupa o porque queremos un poco también saberlo, la información de servicios respecto a la información meteorológica diario siempre abre nuestro programa, pero hoy vamos a profundizar un poquito más porque estamos ya en el mes de junio y pronto cambiaremos de estación. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología en el Centro Territorial de Baleares ha hecho presentación un poco de cómo podemos esperar que sea este verano y nosotros, que tenemos muchas ganas y curiosidad de poder compartirlo, saludamos a continuación a la portavoz de AEMET en Baleares, María José Guerrero. Buenos días.
10: Hola, buenos días.
3: Bueno, parece ser que ya se tienen datos suficientes como para poder, al menos en parte, anticipar un poco lo que será el próximo verano.
10: Pues sí, con los modelos numéricos con los que trabaja la Agencia Estatal de Meteorología nos permiten pues decir o pronosticar que lo más probable es que estemos a las puertas de un verano más cálido de lo normal y también con normal en cantidad de precipitaciones. Es decir, que se espera pues que vayan las temperaturas subiendo poco a poco a lo largo del mes de junio, en julio, luego agosto, y luego a partir de mitad de agosto empiezan ligeramente a descender. Pero bien es cierto que si los pronósticos apuntan a que el en valor medio, pues es, se espera que sean por encima de ese valor normal, que es de 24 grados, pues para llegar a ello, pues se necesita que haya pues sucesión de días cálidos, alguna ola de calor, y que hace pues eso, subir las temperaturas, normalmente asociada a entradas de aire cálido procedente de del norte de África. Y luego en cuanto a precipitaciones, pues lo normal es unos 80 litros por metro cuadrado, pues que caiga en torno a esa cantidad. Bien es cierto que al principio de la estación las lluvias suelen ser escasas, alguna de puede ser lo más común es algunas lluvias de barro, alguna tormenta seca con poca precipitación, y luego ya a partir de mitad de agosto, que ya contamos con un mar mediterráneo bastante caliente debido a esa sucesión de altas temperaturas que ha venido acumulando, registrando el mar, que también se hace eco de las temperaturas del aire que altas que están ocurriendo a su alrededor, pues al contar con ese mar tan cálido, si llega alguna perturbación hacia Menorca, hacia las Islas Baleares, que haga inestabilizar el tiempo, pues se pueden producir chubascos intensos, acompañados de tormenta, rachas de viento fuerte, y también esos sistemas nubosos pues pueden llevar embebidos algunos tornados o ocas de filó o mangas marinas, como tuvimos la oportunidad de ver el pasado 15 de mayo, ahí frente a las costas de Fornés, que hizo la manga marina, afectó de lleno al puerto de Fornés. De manera que esos son los pronósticos, un verano cálido y en principio normal en cuanto a cantidad de precipitaciones.
3: Los datos son los que son, y de hecho hace pocas fechas también podíamos comprobar cómo la boya de Mount registraba uno de sus valores más altos en temperatura de todo el registro de un mes de mayo, creo.
10: Sí, bueno, fue una temperatura alta porque, digamos, el mes de mayo podemos dividirlo como en dos quincenas meteorológicamente distintas. La primera quincena, pues algo de inestabilidad, llovió, temperaturas por encima y por debajo de lo normal, pero luego ya a partir de la segunda quincena, la estabilidad que había en la atmósfera pues dio lugar a que se fueran registrando sobre todo temperaturas altas de día, y eso pues digamos que incluso hubo 7 días consecutivos con temperaturas claramente de verano, con lo cual pues el mar, que está en contacto con el aire, también se calentó y dio lugar a esa temperatura normalmente alta. Pero bueno, que fue un pico, que no es que fuera un valor medio continuado, porque ahora, por ejemplo, pues estamos en unos 22 grados Celsius en la boya. Quiero decir, bueno, que fue ese sitio puntual, lo mismo que también pues alcanzaron en esos días las temperaturas más altas de la primavera. Por ejemplo, en Ciudadela se llegó a 32 grados. Y otro dato muy importante, en el aeropuerto de Menorca, con una serie de datos de hace 61 años, pues se llegó a 30,9 grados Celsius, que nunca en un mes de mayo había alcanzado esa temperatura. De manera que el mar, pues sí que se calentó, digamos, pero momentáneamente, que luego bajó, digamos, a su valor normal. Y esto es lo que destacamos también de Menorca, pues una primavera muy cálida. Ha sido la tercera más cálida desde que tenemos registros, pero eso sí que no le ha acompañado la buena sintonía que de la precipitación. Ha quedado seca. Yo he ido pues casi un 30% menos de los valores normales. Marzo sí que fue lluvioso, pero luego, claro, abril muy seco y mayo también seco. Con lo cual, pues eso, que afrontamos en conjunto desde primeros de año, prácticamente es normal, pero claro, pues la primavera, pues nos hubiera gustado que hubiera llovido un poco más, pero bueno, ha quedado ahí con ese 30% por debajo.
3: Hoy es día 9, mañana sería 40 de mayo, como dice normalmente el refranero, pero ya no sabemos, ¿no?, si podemos confiar mucho en el refranero.
10: Sí, bueno, el refranero está ahí, que se escriben los refranes, pues, digamos, con lo que alguien va observando, pero lo suyo es consultar a la Agencia Estatal de Meteorología, que con datos objetivos de modelos numéricos, pues facilitan predicciones y podemos afrontar el tiempo según esas predicciones que tenemos a la mano. Porque claro, el refrán, pues a veces se cumple y muchas veces se cumple, porque si no, no sería refrán, ¿no? Pero otras veces no.
3: Nosotros siempre, cuando nos interesamos por la información meteorológica, somos muy localistas, ¿no? Somos Radio Menorca, nos fijamos evidentemente en el tiempo de Menorca. Pero no podemos evitar también pensar un poco todo lo que sucede más allá, porque está relacionado o en consonancia. Se está hablando de fenómenos meteorológicos de ámbito mundial, del Niño. Este tipo de cuestiones nos está mostrando que hay algo que está cambiando de manera importante en la meteorología, pues a nivel global.
10: Bueno, el Niño es un fenómeno que suele aparecer cada ciclo medio de 2 años, 2-3 años, en las costas del Pacífico, pegado, digamos, al continente sudamericano, ¿no? Es una anomalía de temperaturas que se forma allí, pues da lugar a precipitaciones intensas en esa zona. Entonces, de acuerdo que nosotros, pues el globo terráqueo, estamos ahí todos metidos, ¿no? Pero lo que ocurre allí, en principio, pues tiene poca incidencia, estamos muy alejados. No quiere decir que haya a lo mejor alguna repercusión diminuta con el tiempo que pueda ocurrir aquí. Puede haber algo, pero no es un factor, digamos, determinante del tiempo de aquí. Por ejemplo, si habláramos de una anomalía de temperatura del Mediterráneo alta, una anomalía alta, pues sí que sería llamativo y tendríamos que estar pendientes de lo que puede dar de sí esa energía calorífica que engloba ese mar Mediterráneo. Pero de lo que ocurre en el Pacífico, pues puede llegar algo, pero muy poco. De todas maneras, lo que es para pronóstico del tiempo, para Menorca, para las Islas Baleares, pues la Agencia Estatal de Meteorología dispone de herramientas, pues, de predicción con más o menos fiabilidad, pero que podemos facilitar predicciones, pues, a 3 meses, a un mes, a una semana, a unos días, a pocas horas. Es decir, tenemos más herramientas. Y que este fenómeno, pues que es un fenómeno global, como digo, que puede tener repercusión, pero muy diminuta.
3: Pues nos quedamos con la idea inicial. Pronto será el 21, cuando llega el solsticio, si no recuerdo mal, para que empiece oficialmente el verano, un verano que podría ser más cálido de lo normal, ¿es así?
10: Efectivamente, más cálido de lo normal y con precipitaciones normales. Más probables también esas precipitaciones hacia el final del mismo.
3: Muy bien. Pues ya estamos preparados entonces para el verano. María José, muchas gracias por habernos acompañado.
10: Sí. Y buenos días. Nada, gracias a ustedes y buenos días y buen verano.
3: Y buen verano. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida llega la dedicatoria de Bep Portella.
0: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispín arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispín, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és millor.
11: Dedicatòria, amb Bep Portella.
12: Hola, bon dia, bona hora i ben trobats, amics. Aquesta dedicatòria d'avui serà per un nebot, el nebot major, en Damià Portella Pons, fill d'en Damià Portella, Damià es va casar amb una jove de Ferreries i es va fer ferreriank. Ben igual que jo me vaig fer a l'Aurang. Fer-se del poble on vius no significa desfer-se del poble d'on ets. És tenir dos pobles de referència. Com sabeu, mon pare era paredador de paret seca. Va ser el seu ofici quasi tota sa vida. I els cinc fills hi van passar en un o altre moment. O sigui que els cinc fills també van fer paret seca. Alguns durant més estona i altres manco. De tots els nens que va tenir aquell paredador, avui només en Damià de Ferreries segueix en l'ofici. Ell és una persona animosa i va ser un dels fundadors i impulsors dels dimonis de Ferreries que juguen amb foc, els miotragos, que és una forma de cultura festiva que ha arrelat els darrers anys a Menorca. Però, a més de tot això, ell és aficionat en el ciclisme, que és un esport també enganxat a la nostra família. De fet, un conco d'en fora, un conco avi d'en Damià, seria el famós Carlets, que va morir en aquell accident l'any 1956. Ara en Damià té 45 anys i competeix com el primer. La darrera proesa que ha fet és anar amb velo de Madrid a Barcelona, tot d'una tirada. A veure, no hi ha anat tot sol, ja que és una prova organitzada en la que participen amb més ciclistes i molt de col·laboradors. Si no m'equivoc, es tracta de fer 700 quilòmetres en manco de 50 hores. 700 quilòmetres seguits, amb aturades per fer un xubec, reposar energies i seguir. Ell va completar el recorregut en 40 hores, en una mitjana pròxima als 28 quilòmetres per hora. Això ja m'acosta anar a 20 per hora i no més de 40 quilòmetres, encara que per compensar he de dir que ja he fet els 70. Recordo un any que també vaig fer la ruta Madrid a Barcelona. Vaig sortir de Madrid, on vivia obligatòriament en un quarter, i vaig anar a Barcelona només per anar a un concert de na Joan Baez en el Palau Sant Jordi, o com es digui llavors. Era l'any 1977. No hi vaig anar amb velo, sinó que vaig fer el viatge en autostop, vestit de soldat, encara que els soldats tenien prohibit fer autostop. Coses d'aquell temps. Avui tot el mèrit és per en Damià, un mèrit afegit, ja que fa dos anys li van treure un ronyó per donar al seu germà, per poder així recobrar una qualitat de vida acceptable. Així que, amb un ronyó de manco, ha fet aquesta Madrid-Barcelona en bicicleta. Ara m'està vinguent un acudit a sa boca i no em resistiré. Supos que en Damià no deu ser un bon sprinter, ja que els sprinters solen guanyar per un cop de ronyons i ell amb això està en inferioritat de condicions. Rellam de ciclisme quan falta manco d'un mes perquè comenci un nou Tour de França, aquesta vegada des de la mateixa Barcelona. Bon dia.
13: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
14: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
13: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
14: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
13: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
3: Són les 12:39 minuts.
15: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 9 de juny amb Edu Zenan. Bon dia.
16: Bon dia, Lluís.
17: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: El Consell Insular avança en el procés de renovació del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles amb l'aprovació definitiva del projecte d'explotació que ha de servir de base per a la futura concessió.
16: L'acord arriba després de que s'hagin completat el període d'exposició pública de l'avantprojecte i s'hagin estudiat i resolt les al·legacions presentades. El document aprovat manté el model previst inicialment, una gestió indirecta a través d'una concessió de serveis dividida en dos lots corresponents a les estacions fixes de Maó i de Ciutadella i amb una unitat mòbil compartida per atendre les inspeccions de vehicles agrícoles i ciclomotors. Segons explica el propi Consell, els canvis incorporats durant la tramitació responen principalment a aclariments tècnics i jurídics i no alteren els aspectes essencials del model de gestió plantejat. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, valora positivament l'acord i assegura que es tracta d'una passa important per garantir la continuïtat d'un servei essencial per la ciutadania de Menorca, que recordem bé durant bastants de problemes durant els darrers anys. Escoltem.
17: A partir de ahora y con este acuerdo, el Consejo Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
16: Una vegada aprovat definitivament, l'acord es publicarà ja al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al tauler d'edictes i a la seu electrònica del propi Consell.
3: El Partit Popular denuncia el que considera un progressiu deteriorament dels serveis públics de l'Estat a Menorca i responsabilitza el govern de Pedro Sánchez de no cobrir les vacants existents ni d'impulsar mesures eficaces per atreure funcionaris a l'illa.
16: El president del PP menorquí, Cristóbal Marquès, sosté que la problemàtica és generalitzada i afecta organismes com Correus, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Centre Penitenciari, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o els jutjats, on denuncia una manca d'un psicòleg forense. Segons Marquès, tots els serveis comparteixen una mateixa realitat marcada per plantilles insuficients, llocs vacants sense cobrir i dificultats creixents per garantir l'atenció adequada als ciutadans de Menorca.
18: A Correus, a la Seguretat Social, en el CP, en els jutjats, a la policia o a la Guàrdia Civil. Falten treballadors, s'acumulen les vacants i els ciutadans reben cada vegada pitjor atenció. I davant d'aquesta situació, què fa el govern de Pedro Sánchez? Res. Continuen sense actualitzar un complement d'insularitat que és clau per atreure i retenir funcionaris a Menorca. És urgent actualitzar el complement d'insularitat. Però també és preocupant el silenci de la delegada del govern de Menorca, Ana Clara Mayans, i el mateix passa amb el Partit Socialista de Menorca, que calla mentre els serveis públics es degraden.
16: Marquès dispara també contra el secretari general del PSOE i diputat al Congrés, Pepe Mercadal, per no, diu, defensar els interessos de Menorca davant d'aquesta situació i considera que manté una actitud passiva mentre, segons denuncia, també es degraden aquests serveis públics de la nostra illa.
3: La nova coberta del poliesportiu de Mo permetrà estalviar fins al 80% del consum energètic de tota la instal·lació esportiva.
16: La intervenció que s'ha fet per aquesta nova coberta, redactada i dirigida pel Departament d'Obra Pública de l'Ajuntament, ha comptat amb una inversió total de prop d'un milió d'euros de finançament. El Consell Insular n'ha aportat 538.000, dels quals 421.000 provenien de fons europeus. L'Ajuntament de Mo ha assumit els 98.000 euros restants. El balde Héctor Pons mostra la seva satisfacció per la finalització d'un projecte estratègic per al municipi i assegura que aquesta nova instal·lació fotovoltaica instal·lada a la coberta, com deien, podrà cobrir entre el 70 i el 80% del consum d'aquestes instal·lacions esportives.
19: Per una banda, retirant aquest amiant, aquest material que la llei ens obliga a retirar, i també instal·lant unes plaques fotovoltaiques que ens permeten cobrir entre el 70 i el 80% del consum de les instal·lacions esportives en funció també de la dia i de la producció. No? Crec que és un bon exemple de, com dic, de col·laboració entre administracions, i crec també que hem de destacar la feina que s'ha fet per part del Servei d'Esports de gestionar tota la reubicació de les entitats esportives.
16: Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, ha posat també en valor aquest tipus de projectes que contribueixen, diu, a la transició energètica de Menorca.
20: Aquesta és una de les actuacions que nosaltres plantejam molt especialment des de l'Agència de la Reserva de la Biosfera. No? Tot el que impliqui fomentar l'autoconsum, la instal·lació de plaques solars, com en aquest cas, associat a bateries que donen aquesta sostenibilitat en el sistema, doncs fa que hi hagi una incidència molt directa en les polítiques de descarbonització. Vull insistir en el tema de l'autoconsum perquè Menorca, en aquest sentit, és pionera. No?
16: Amb la finalització d'aquestes obres també es reobren amb normalitat els accessos habituals i l'aparcament del poliesportiu, que ha ampliat les places per a persones amb mobilitat reduïda.
3: Les platges de Migjorn i Es Mercadal haurien de quedar balisades en els propers dies, les de Sant Tomàs i Sant Adeudat, aquesta mateixa setmana.
16: Així ho ha dit el conseller del Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel de la Fuente. El menorquí ha reconegut un cert retras en aquests municipis. En el ple del Parlament d'aquest dimarts, la Fuente explicava que les tempestes han afectat l'arena i han obligat a modificar les previsions inicials per Sant Tomàs i Rodalies. Però això, diu, s'hauria de solucionar prest.
1: Y el balizamiento parece que estará listo, al menos de Santo Tomás y San Adato, esta misma semana. Y Es Mercadal pues había presentado la solicitud, pero se había presentado haciendo copia también de lo que se había presentado en años anteriores y no cumplía también la escala de los planos. También se solicitó subsanación el 16 de abril, se ha vuelto a pedir subsanación de la documentación y se trabaja conjuntamente con los técnicos municipales y de la Conselleria para darle solución. Por tanto, están vías de solución ambos municipios.
16: La Fuente responia també una pregunta de la socialista Carol Marquès que li recriminava que el port de Senitja segueixi sense estar operatiu per manca de permisos. La socialista li ha recordat a la Fuente que el conseller va esgrimir com a motiu una demora de l'administració central que ara s'ha vist que no era cert.
21: I tenen pendent fins i tot les autoritzacions dels amarramers del port de Senitja. Fins i tot es portaven el diari d'avui. Recorda que el mes d'abril vostè intentava culpar a costes de l'estat dels retards? Però va resultar que els informes de Madrid ja havien arribat el mes de febrer a la seva conselleria. Una vegada més, senyor La Fuente, enganant en els ciutadans i donant les culpes a Madrid de que vostè ha de fer i no fa.
3: El jove cuiner menorquí, Josep Maria Borràs, ambaixador de Menorca, Regió Europea de Gastronomia 2022, ha estat inclòs a la llista dels 100 professionals menors de 30 anys més rellevants a escala internacional, impulsada per Basque Culinary Center.
16: Borràs, que actualment és el xef de Kiara, el restaurant situat a l'Hotel Morvedre Nou de Menorca, està aconseguint una gran projecció professional amb propostes on dona protagonisme als productes de l'illa i els promociona internacionalment en diferents demostracions i concursos. El jove menorquí ja va ser finalista del Premi Millor Jove Xef del Món 2025, després d'haver guanyat el certamen d'Espanya i Portugal el 2024. Entre altres fites, el passat mes de gener va ser finalista del primer del Premi Cuiner Revelació a Madrid Fusion, confirmant-se com un dels noms més destacats del panorama gastronòmic estatal.
3: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
22: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
23: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
24: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
25: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
26: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
3: Obrim aquest temps que compartim amb el GOP Menorca i saludem a continuació a Oriol Radalga. Oriol, bon dia.
27: Molt bon dia, Lluís, què tal?
3: Per dia 13 esteu preparant i convocant una nova oportunitat per mirar d'expressar el que penseu i senteu respecte al que ha de ser Menorca. Dins un poc aquesta idea i filosofia del que s'ha denominat Via Menorca, anem a comentar i recordar un poc què és el que voleu expressar.
27: Sí, de fet, Lluís, aquest dia 13 és un poc especial per nosaltres perquè tornem una altra vegada allà on vam començar fa dos anys. Fa dos anys Via Menorca arranca una campanya de protestes però també de propostes, que és important recordar, que sempre intentem assenyalar problemàtiques i com resoldre-les, que crec que és algo constructiu. I avui en dia falta de... anar en fals un poc de recursos d'aquest tipus, m'atreveixo a dir. Llavors fa dos anys vam començar... No sé si te'n recordaràs, però vam fer aquesta aquest joc amb la plaça Biosfera i vam convertir la plaça Biosfera...
2: Com si fos una platja.
27: Vam convertir la plaça Biosfera en la darrera platja verge de Silla, sense massificar, i vam convocar tothom a massificar-la en aquest joc divertit, però també reivindicatiu. I vam massificar, vam aconseguir massificar la cala Biosfereta, que li vam dir, i durant aquests dos anys la veritat és que no hem aturat de fer accions, no hem aturat de fer protestes, algunes més divertides, altres amb més punyents, diguem, però tot assenyalant una problemàtica òbvia, que és que aquest excés de turisme que tenim està saturant Silla. Bueno, ara aquest dissabte, com deies, tornem a convocar

0: convocar una altra vegada i és especial i simbòlic perquè tornem a convocar la plaça Biosfera. Aquesta vegada, però, no té un to tant divertit, tant de metàfora, sinó que com diu el lema de la campanya, aquesta vegada sortim dient que estem fartes.
1: La situació de massificació, quina mena de... O quina és un poc la lectura de les vostres propostes perquè no arribem al punt d'estar saturats?
0: Bueno, la nostra idea és que cal en una illa geogràficament limitada, diguem, amb moltes barreres naturals per el propi ecosistema que tenim, cal ser conscients d'aquestes barreres naturals que tenim, d'aquests límits, d'aquest sostre, i legislar en favor d'això i no en contra d'això. Volem dir que hi ha maneres i recursos que cal estudiar i que analitzar, però també cal implementar després de fer aquests estudis. I per nosaltres és essencial definir quina és la capacitat que té Menorca i per rebre tota una quantitat de gent, sabent que el motor econòmic de Silla és el turisme i que cal que segueixi sent així, una part per lo menys. No és que estiguem en contra del turisme per se, sinó estem en contra d'un col·lapse turístic, diguem, un col·lapse, un model de turisme que col·lapsa els serveis bàsics, que col·lapsa l'habitatge, que col·lapsa els recursos naturals de Silla i fa impossible o molt difícil cada cop més viure-hi per als residents.
1: És curiós, perquè d'alguna manera, si anem a mirar un poc l'hemeroteca, recordem que hi ha hagut polítics d'un color i d'un altre que estaven d'acord en que hi havia que apostar per la sostenibilitat, i això implicava també el fet de controlar d'alguna manera la quantitat de persones que en un moment determinat poguessin venir o la quantitat de cotxes que poguessin venir. El que passa és que de les paraules als fets, potser aquí és allà on no s'acaba de veure, encara que s'hagin fet qüestions de caràcter clar o efectiu. També tinc que dir, no sé què opines, que hi ha altres territoris que ja existeixen precedents, allà on ja s'han fet algunes coses, a nivell de limitació de vehicles, o fins i tot, ara poso per cas a Venècia, un control de persones, en el sentit de que si tu te'n vols anar a visitar Venècia, no hi ha problema en què hi vagis, sempre i quan tenint en compte que si el dia en què tu decideixes anar ja és un dia en el que hi ha constància de que hi haurà molta gent, te resultarà molt més car que si no vas a un altre moment. Són coses que es poden aplicar a Menorca?
0: Molts anys Menorca, com a societat, en tot el seu espectre i tota la seva diversitat, va decidir posar límits en això ja fa 20 anys, no? I crec que se va aconseguir. Les diferents tendències van decidir que quina idea de Menorca volien, no? I bueno, això després té a veure amb aquesta idea de Menorca reserva biosfera, té a veure també amb aquesta idea de Menorca talaiòtica, una conservació especial per una illa especial, no? I certament va ser un èxit, això. Un èxit rotund, social, a més. Però en els darrers 15 anys s'ha desbordat, s'ha anat, i cal fer retrospectiva, cal fer una mirada enrere i pensar en què mos hem despistat, quines coses hem deixat de fer o per què ha passat el que ha passat. Certament tot va desembocar un pla territorial insular que va provocar no només posar aquest límit, perquè ja s'havia fet, vull dir que crec que és important recordar també els èxits o les mesures que ja s'han fet amb anterioritat, i sí, veieu un PTI que un pla territorial insular que es va no només delimitar un sostre de places i definir on s'ha de fer aquesta activitat turística, sinó que en va eliminar 60.000, prop de 60.000 places turístiques. Vull dir que això va ser una aposta molt important. Què ha passat després? Que en els darrers 15 anys han aparegut aquest fenomen de lloguer turístic de plataformes, aquest fenomen Airbnb, que li diem, i ha provocat que en 15 anys augmentin les xifres d'un milió turistes que teníem el 2010 a 1,8 milions que teníem l'any passat, no? O quasi 1,8 milions. Vol dir que, i no vol dir que hagin construït més cases i que de sobte hi hagi més llocs sense les mateixes cases que teníem. El que passa és que les cases d'aquestes residents han passat a ser per turistes, no per residents. Una cosa més per afegir-li. I sí, el que deies,

0: si mos hi poséssim, podrien sortir unes quantes mesures més que tindrien a veure, totes, al cap i a la fi, amb limitar el nombre de turistes que arriben a Silla, perquè és com dir-ho, per ser clar, és un fenomen total, que vull dir que afecta a molts àmbits de sa vida. Afecta l'habitatge, afecta l'aigua, afecta en els serveis bàsics, afecta en el model de treball que tenim, el model de feina. Per tant, incidint en aquest aspecte, acaba reduint els impactes en molts altres àmbits de sa vida, no?
1: El dia 13, dissabte, demaneu que la gent vagi i es presenti allà, ara sense tanta performance. És qüestió de un poc fer costat per intentar fer arribar el missatge, entenc.
0: Sí, per això comentàvem al principi que duim 2 anys fent moltes accions, 2 anys visibilitzant aquestes problemàtiques i, a més, amb un aire comunitari que genera una estima i una esperança també, que ara en els dies que corren és una paraula que mos costa de treure, no? Perquè, bueno, per moltes raons. Però crec que les accions de Via Menorca justament s'emmarquen en aquest esperit positiu, esperançador i amb ganes de creure en aquest canvi. Llavors, és cert que hi ha un canvi de discurs per aquest dissabte, que dèiem, estem fartes, ja està bé de que no hi hagi accions per revertir aquesta situació, que clarament manifestam que no mos agrada. Però bueno, també hi haurà un pot de sorpresa performance, perquè això és Via Menorca, i dissabte tornem a convocar des de Via Menorca, i llavors l'acció serà una concentració a la plaça Biosfera, a les 7:30, on demanam a tothom que vengui, i com no pot ser manco, seguirem la línia de Via Menorca, hi haurà sorpreses, hi haurà participació, hi haurà acció comunitària. Per això t'ho comentava, no? Per tant, no revelaré exactament què passarà, perquè mos guardam la carta de la intriga, però això, serà una acció de Via Menorca, per tant, tindrà joc, tindrà juguera. Bueno, només per començar, ja les camisetes aquestes que han tret, dissabte i estaran allà per aconseguir-les, són unes camisetes d'unes formigues. El motiu principal d'aquesta concentració, l'objectiu, com se li diuen avui en temàtica gamer, se diu el lore, no? El món dins el qual ens hem ubicat per convocar aquesta concentració són les formigues. Un poc per posar la naturalesa en el centre i no només sempre els humans, però també amb aquesta idea molt poètica de que les formigues són una comunitat, que actuen juntes, la feina de formigueta, no? Que a poc a poc van aconseguint els canvis, també actuen juntes davant d'una amenaça, les formigues. Llavors, el centre d'aquesta convocatòria de dissabte són les formiguetes. Hi ha un formigueig latent que està fent renou, i que aquest dissabte sortiran del formiguer totes aquestes formigues per denunciar que els estan trepitjant, no? Que els estan deixant sense casa, que els estan deixant sense aigua, aquestes formigues.
1: Doncs, Oriol Redalga, gràcies per haver-ho compartit a l'espai del GOP Menorca, i ens trobem el dissabte 13 a la plaça de la Biosfera.
0: Lluís, moltíssimes gràcies. Demanem a tothom que estigui cansat d'aquest model d'illa que se'n va cap a una altra banda, que se'n va cap a la deriva, que no és aquesta illa que tant mos estimam, que vengui dissabte a dir-ho ben fort allà davant del Consell Insular. Moltes gràcies.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
4: És la 1 a mediodía en Canàries. Coincidiendo con la llegada del Papa a Barcelona, cuyo avión acaba de aterrizar en el aeropuerto del Prat, Rodalies ha suspendido su servicio en toda Cataluña por un fallo informático que se ha producido en la estación de Francia y que ya está solucionado. Nos vamos hasta Barcelona, Pol Valer, última hora.
5: Circulación en todo el ámbito de Rodalies. Ha durado 20 minutos la incidencia.

0: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
1: Píndoles de història, Ràdio Menorca, amb Amador Marí. Amador, bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem fent un recorregut per la història de Menorca i per situar els nostres oients en aquest nou capítol o episodi. El que fem és partir d'un moment allà on Menorca té alguns personatges que destaquen. Recentment vam estar xerrant, per exemple, del bisbe Vila. Ara proposaves que hi tornéssim a posar una altra figura que va ser capdalt important, de fet, per continuar entenguent un poc el context històric d'aquell moment a Menorca, no?
2: Sí. El 1808, arrel dels fets del 2 de maig, es produïa una gran confusió a Silla, res d'excepcional, ja que va ser la tònica general a tota Espanya, amb els fets que es van succeir. Primer les abdicacions de Baiona i després la revolta del poble de Madrid. Aquest fet va fer que gran part de les autoritats no sapiguessin qui està al càrrec del país. El bisbe Juano, que era bisbe de Menorca des de el 1802, quan el bisbe Vila va ser destinat al Barcí, va fer passar el seu secretari per les parròquies de Silla amb una proclama que s'havia de llegir públicament i en la qual recomanava obediència al gran duc de Berg, en Joaquim Murat, governador francès de Madrid. Però el rector de Maó, més ben informat dels successos del país i coneixedor de l'actitud de la guarnició militar, el va fer rectificar. Un poc després, el governador Felipe Ramírez, el qual estava totalment desorientat, ja que feia dies que ocultava les ordres que havia rebut de proclamar en Ferran VII, va ser, diguem, aconsellat per altres coronels de la guarnició a fugir. I així, dia 31 de maig, fugia a Mallorca, on formarà part de la primera junta de defensa. En el mateix temps, el coronel de regiment de Sòria havia reunit la tropa intentant proclamar Napoleó I. I la veritat és que amb prou feines va poder salvar la vida, es va refugiar en el convent dels franciscans i la tropa espontàniament va proclamar en Ferran VII i va demanar la destitució d'en Felipe Ramírez, que ja havia fugit. Què hem de dir de tot això? La primera qüestió curiosa és que en Felipe Ramírez formés part de la primera Junta de Defensa de les Illes Balears, que van ser els organismes que es van crear per fer front en el buit de poder que es havia creat. És a dir, una volta el rei ha abdicat i està pres a França i el nou rei, en Josep I, no és acceptat per una gran part del país, es provoca un buit de poder a qui han d'obeir. I per això es creen les juntes, que seran les qui administraran l'autoritat, diguem, reial, fins que es torni a restituir la monarquia. Dins d'aquest caos es produeixen tot tipus de situacions. Realment, tant en Felipe Ramírez va tenir molta sort, igualment com el que va intentar proclamar en Napoleó. A moltes províncies espanyoles, les autoritats no que defensessin la nova dinastia, simplement que dubtessin, van ser assassinades. Els hi deia, normalment se l'anomenava arrastrar, perquè una volta morts el cadàver era arrossegat per tota la població i quan han arrastrado a qui fos es referien a això. Per tant, van tenir molta sort. Suposo que aquí la gent era més tranquil·la. I la guarnició està més centrada en aconseguir que fossin traslladats a la península per lluitar contra els francesos que per ensagatzar amb els seus oficials. La qüestió és que tant el bisbe Juano, que havia... Bueno, que era partidari de la obediència als francesos, com en Ramírez, els podrien qualificar d'afrancesats. En el cas d'en Juano no hi ha cap dubte. En el cas d'en Ramírez simplement podria ser que no fos un afrancesat, sinó que fos una persona, diguem, indecisa, menjada pels dubtes i que no sabia cap a quin costat havia de situar. Així tot li va anar prou bé, perquè mai se'l va acusar d'afrancesat. En principi, eren afrancesats tots aquells que es mostraven seguidors de la cultura francesa de la il·lustració. Però arrel de la guerra del francès del 1808 al 1814, la paraula va a passar a designar més específicament els partidaris de Josep I Bonaparte i de les reformes liberals, així com aquells que col·laboraven en l'administració francesa, voluntària o involuntàriament. S'ha de pensar que molt de càrrecs de l'administració que es trobaven a una zona ocupada pels francesos estan en una situació molt difícil, amb el poble per una banda i l'exèrcit francès d'una altra, i ells enmig. Molts d'aquests, però, han de tenir present que els veritables afrancesats estaven convençuts tant de la ruïna inevitable de la dinastia Borbó després de les abdicacions de Bayona, com de la seva incapacitat per dur endavant les reformes que el país necessitava. Només cal veure actuacions de reis com Carles IV o Ferran VII. Per tant, creien que era convenient un canvi didàctic que regenerés el país. De fet, van ser els patriotes els que van començar a utilitzar despectivament aquest terme, contra nobles, funcionaris o intel·lectuals que veien en la presència francesa l'inici de les reformes liberals que Espanya tant necessitava. Els que lluitaven contra la cooperació francesa, afrancesat era un sinònim de traïdor, però no és tot tan simple. Sí.
3: No. Veig realment com en algun moment d'aquesta història estar-hi d'un costat o d'un altre era rellevant o important, o no hi estar-hi per cap de les dues bandes, no? Perquè t'hi jugaves bueno, el coll. Si és bé que aquí, com dius, afortunadament els protagonistes o noms que esmenes van tenir sort, no com a d'altres bandes, no? Com es va viure això en altres bandes.
2: Sí. A veure, ser neutral en moltes ocasions és gairebé impossible. Vull dir, és el de sempre que quan la situació es polaritza molt, la gent, en moltes ocasions, vulgui o no vulgui, ha de prendre una opció. I això és el que va succeir. A ciutats com Saragossa es va assassinar el capità general i a moltes províncies. S'ha d'entendre que la situació era molt complexa. I també, és clar, sempre es mesclaven altres aspectes que confluïen en tots aquests successos. Bueno, de fet, el més interessant és veure que en el moment de que s'inicia la guerra de francès, a Menorca tindrem dos personatges, el Bisbajuano i el governador Ramírez, que podrien qualificar de francesat. El Bisbajuano, com veurem un altre dia, per la seva trajectòria i convenciment, podrien dir que era més un afrancesat de convicció, una persona il·lustrada, jo diria que jacobina, que, bueno, et sentia més a gust amb aquesta situació que amb una dinastia com la dels Borbons, que arrossegava ja bastant d'anys de decadència. Sembla que deixarem aquí aquest episodi.
1: Deixarem aquí, però sempre amb la clara idea de que continua la història i que en aquestes píndoles d'història ens podem mirar de prop a veure i entendre, en aquest cas, aquests noms propis, el context un poc en el que tot plegat va ocórrer, i entendre cap a on va dur el que és la següent passa dins la història menorquina. Ho comentem i repassem amb l'historiador i membre de l'IME, Amador Marí. Gràcies per haver-nos acompanyat avui també i fins al proper episodi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me.

0: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Batas de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
1: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Este verano vive el Mediterráneo en Aquarium, en el puerto de Ciutadella y lago de Calambós. Disfruta de arroces, pescados frescos, carnes premium y una extensa carta. Y además, al mediodía, disfruta de su increíble menú por solo 23 euros. Reservas en aquariumrestaurante.com. Aquarium, más de 20 años saboreando contigo el Mediterráneo.
4: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
6: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
7: A Exquisita Menorca, avui volem mirar de conèixer millor l'Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears. Tot just s'ha creat i hi ha tres persones que hi formen part, diguem, de, és la quota menorquina d'aquesta acadèmia. Però què és exactament? Quina fina desenvolupa o desenvoluparà en el futur? Per rellar-ne, el que volem és avui conversar amb el nostre convidat. És una d'aquestes tres persones que està donant un poc l'aportació menorquina a l'acadèmia. El reiem amb Antoni Joaneda. Antoni, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: Una acadèmia de gastronomia a Balears, entenc que és una passa seriosa de cara a poder mantenir i donar profusió al que és els valors de la nostra pròpia cuina a les Illes, per tant també aquí a Menorca. Explica'm un poc quines seran les funcions que tindrà i per què és important que Menorca hi sigui.
8: Sí, bueno, la creació d'aquesta acadèmia forma part d'un procés que des de fa anys s'ha ve duent a Balears i a molt de puestos de fomentar, defensar, estudiar, difondre la cuina pròpia, no? I en aquest sentit hi ha a diferents comunitats autònomes, acadèmies oficials, diríem, d'astronomia, i a Balears no hi era. I un grup de mallorquins, en aquest cas, que tenien una acadèmia, que era una associació privada, però no era una acadèmia oficial, van trobar que seria interessant iniciar el procés per constituir aquesta acadèmia i després d'uns quants anys de tràmits i tal, s'ha arribat a constituir. La iniciativa va ser d'aquesta entitat, diríem, privada, acadèmica privada, però després, com que era d'àmbit balear, el propi govern de les Illes Balears va exigir de qualque manera que hi hagués representació de totes les illes, perquè això és una entitat de dret públic, té una regulació específica, i per tant és una entitat que crea el govern de les Illes Balears i que aquesta entitat és òrgan assessor de l'administració en tots els temes relacionats amb la gastronomia, el producte, i això és un poc subjectiu de la creació de l'acadèmia, no? Com deia, no? d'estudi, difusió, coneixement, divulgació de, i defens i protecció de, del patrimoni culinari de les illes. Això és un poc la idea.
7: Sona un poquet, un poc també, el que aquí a Menorca ja s'ha fet prèviament amb l'associació Fra Roger?
8: Efectivament, per això deia que és de qualque manera continuar amb una sèrie d'iniciatives, com la de Fra Roger i altres que hi ha a altres illes. Hi ha que dir, i com a, per orgull de menorquí, que una volta han conegut els tres menorquins que formen l'Espanya, el que han fet és les illes nostres estem superorgullosos i ens ho valoren de que han fet molt més camí que els altres, no? I un d'ells és el camí que va fer i que està fent Fra Roger i altres entitats que van al que són molt més actives, no? Vull dir que, sí, això evidentment té un àmbit balear i té aquesta condició, com ha dit l'òrgan assessor, vull dir, té una naturalesa jurídica diferent, però l'objectiu és un poc el mateix. De fet, si idea de l'acadèmia, i així ho vam fer l'altre dia que la vam venir a presentar a Menorca, vam reunir a totes les entitats menorquines relacionades amb la gastronomia per posar-nos a la seva disposició i també perquè, bueno, per nosaltres comptar amb ells per coses que podem fer conjuntament, que sempre... No, jo sempre estic molt partidari de fer les coses amb altres entitats que també tenen el mateix objectiu, no? Perquè arribes a més gent, més esforços, etcètera, no? Tot s'idea, continuar de forma coordinada i en col·laboració, fent aquesta labor amb altres entitats, també.
7: Doncs, si seguim aquest mateix símil, podríem dir que, tenint en compte el desenvolupament i evolució que han tingut esforços que s'han fet des de Menorca, si ara es fan de la mà d'una acadèmia a nivell balear, tal vegada podrem esperar objectius més elevats en el futur. No sé si així s'ha plantejat també per part d'aquesta primera junta d'aquesta Acadèmia de Gastronomia de Balears.
8: Sí, per això, tinguent àmbit de les illes Balears, de totes les illes, el primer és que hi haurà iniciatives, activitats que abarcaran a totes les illes. Per exemple, la primera cosa que volem fer és una jornada gastronòmica, estem ultimant quin format tindria, si serien els restaurants o a través de demostracions gastronòmiques, espais públics, però fer unes jornades gastronòmiques a les quatre illes, amb quatre cuiners o cuineres, un de cada illa, i a cada illa el cuiner o cuinera d'aquella illa seria el protagonista, però se trataria que cuinassin tots quatre. Tant visibilitat que la cuina de les illes és d'un tronc comú, la cuina mediterrània, molts de productes són coincidents i comuns, com és natural, però l'evolució de cada una de les illes, la cultura, les dominacions que han tingut uns i altres, han dat com a resultat una cuina bastant diferent entre les illes, en quant a elaboracions, plats, formats, etc. No? Bueno, això és una de les coses que la primera junta, que està recent construïda, van dir que bueno, seria una bona manera de començar, no? D'una forma popular, que la gent conegués l'acadèmia i conegués que estem fent per fer feina per la cuina de les quatre illes, que és comú en moltes coses, però diferent de moltes altres, el qual l'enriqueix també, no?
7: Aquí hi ha un element que es veu clarament, que és el cultural. La nostra gastronomia ens permet poder estar orgullosos del que podem tenir o oferir al món de la gastronomia. Però també hi ha una qüestió que crec que no s'ha de deixar de banda i que entenc segur que també ho sabeu, i és la força que té la gastronomia com un atractiu d'estil turístic, per exemple. Molta gent viatja també, precisament, no?, per conèixer la gastronomia de diferents indrets, i aquí és allà on l'acadèmia segurament ha de desenvolupar un paper important.
8: Efectivament, i és una de les coses que en les primeres converses sempre aparegut, no? Dos àmbits, l'àmbit educatiu i l'àmbit turístic. O sigui, l'educatiu per la població resident, que des de fiat pues puguin anar coneguent i veient i defensant aquesta cuina i coneixent-la, perquè les coses per les els has de conèixer, i que millor que començar a conèixer-les quan ets més petit a l'escola a través d'activitat, no? I és l'àmbit turístic, les coses del mateix, sempre s'ha dit. Bueno, potser hi ha un pot de queixa de que molt d'aquest hi ha cuina menorquina, no hi ha producte menorquí, perquè al final són empreses, tenen una compte de resultats, tenen uns socis i tal, no? Compares el client que venia, potser de Menorca, fa 40 anys, amb el que ve ara, vamos, el que demanda el client actual de conèixer la cultura de l'illa en general, vull dir, de la llosa, el patrimoni culinari, també la cuina. Avui en dia la gent, els restaurants ho diuen, altres mos demanen que hi hagi plats de cuina menorquina, hi hagi un relat. No? I això es comentarà, i que cada vegada vagi a més, però, bueno, perquè és un patrimoni que tenim, que el volem conservar, i si mos dona economia, en el sentit que genera pues, activitat i satisfacció en el client que deia, pues, molt millor, no? I això és, són dos àmbits molt, molt interessants.
7: Doncs avui hem ratllat del naixement i presentació que se n'ha fet de l'Acadèmia de Gastronomia de les Balears, on evidentment també hi és Menorca. Antoni Joneda, moltes gràcies per haver-ho compartit i estarem atents un poc al que és en el futur, les passes que es vagin fent. Gràcies.
8: Sí, Lluís, si me deixes afegir només que som tres acadèmics menorquins de 30, que és una proporció més o menys com que toca, diguéssim, no? I que són la Bàrbara Lluc, en Pep Allès i jo, que tens un presentar a Menorca, però com he dit totes les entitats que hi hagi a Menorca per fer coses conjuntament i per respondre als seus també objectius, no?

0: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
2: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
3: Anem a apropar-nos a la costa per veure quina meteorologia tenim per les properes hores. A la costa nord de Menorca tenim component nord-est 4 a 5. Per tant, tenim maró augmentant a forta maró. Al sud de Menorca, la component també de nord-est 3 a 5, amb la mateixa situació, igual que el canal de Menorca. Ens aturem a una platja. Avui anem a Punta Prima. Aquí tenim 25 graus de temperatura. La temperatura de l'aigua frega un poc aquesta, està a 23, i l'índex de radiació solar està en 9.
4: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
5: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
3: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui. Comencem per diari Menorca. Turno para Ses Viñas i Avinguda Menorca. Mahó culminará este otoño el despliegue total del puerta a puerta. Los retrasos de costas en el govern dejan 15 playas sin balizar, con la temporada ya en marcha. Senincha se degrada entre promesas incumplidas. Nos dijeron que se solucionaría en dos semanas. Menorcadía.com, al diario digital de Menorca, el Consell aprueba definitivamente el proyecto de explotación de la ITV de Menorca. ¿Cómo será el verano en Menorca? La EMED prevé más calor y lluvias dentro de lo normal. O la Escuela de Salud Pública de Menorca reunirá 200 profesionales investigadores en el Liatgeret. Última hora titula: Proens vuelve a cargar contra Aena y su previsión de 36 millones de pasajeros. Han acabado con nuestra paciencia. Diario El Mundo, el juez Calama pide a Estados Unidos autorización para usar como prueba en un juicio los mensajes que comprometen a Zapatero. O también diario El País, Miguel Ángel Gallardo al final del juicio al hermano de Sánchez han ganado. Nos han condenado socialmente.
6: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
7: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
3: Ja roda la temporada turística i això és un goig, en el sentit que Menorca s'omple de vida. Això ens encanta. I a més, ens encanta tot el que comporta el fet de poder gaudir-ne, també com a gent local, del que és tot allò que s'ha preparat i s'ha posat ja ben a punt perquè ho gaudeixi qui vulgui, qui passi per aquí. Ens referim concretament al món de la restauració, als nostres bons restaurants que ja van a tope, i amb els que avui volem mirar dins del nostre espai d'Exquisita Menorca compartir uns minuts amb Benet Guàrdia. Benet, bon dia.
8: Bon dia, Lluís, com estàs?
3: Molt bé. Anem al Faro. Vostès ja ho han reconegut de seguida. El Faro de Calatorret, que és un d'aquests indrets que jo crec que podem dir ja està a bon i a punt perquè en gaudim tots.
8: Sí, sí, sí. De fet, van obrir com sempre el darrer cap de setmana d'abril amb moltes ganes, i enguany la sorpresa ha estat que la cuida ha estat encara millor que altres anys, perquè hi havia incertesa com aniria aquesta temporada per la guerra d'Iran, tanta història, el tema de la pujada de preus dels combustibles, però allà, la veritat, anem a millor.
3: Anem a intentar entendre, que no és massa difícil tampoc. Anem al Faro perquè ens agrada tant l'ambient com el menjar i que quan sumes un poc una cosa i una altra, amb aquesta terrassa que teniu de cara al que és el mar, doncs la veritat és que guanya i ens ve de gust a tothom. I a més, probablement, no sé si m'equivoco, però si no m'ho dius, amb una fórmula a nivell del que servim o que cuinem o que preparem que ha agradat des del començament i que amb pocs canvis manteniu, que és a part de l'èxit, no?
8: Efectivament. Avui en dia un dels factors d'èxit és ser reconeixible i sobretot ser constant. Nosaltres en restauració el que han apostat des del primer minut està per la cuina menorquina, la cuina tradicional, sense sofisticacions i amb molt bon producte. I també amb els arrossos, perquè evidentment estem al Mediterrani i la cuina mediterrània és molt rica. En aquest cas, si sumam la cuina menorquina amb els arrossos i la cuina mediterrània, doncs és un factor d'èxit brutal. Si a això li afegeixes una terrassa privilegiada com la nostra, bé davant la mà, ja tens el pòquer fet.
3: I amb això, doncs, ho tenim ja servit. Encara que també, ja que deies de ser reconeixibles, en la idea de marca, un poc quan deim el faro, deim més coses, no? Més enllà pròpiament d'això, i és un poc també una intencionalitat a l'hora de fer les coses d'una manera molt determinada. Vull pensar en l'àmbit de quina aigua posem, com tractem el producte, lo sostenible o lo reserva de la biosfera que som.
8: Totalment d'acord. Mira, tu has dit una paraula que és reserva de la biosfera, que és un orgull pels menorquins ser reserva, i nosaltres com a restaurant també tenim el segell, també tenim la marca de reserva de biosfera perquè el Consell fa uns anys ho va promoure amb una filosofia de promoure, diguéssim, el producte local, les receptes tradicionals i ser sostenible, també. Nosaltres això ho tenim. Van passar unes auditories, van tenir que complir uns requisits, però ho tenim. I, de fet, en tota Menorca només hi ha 6 restaurants que tinguin el segell, aquesta marca, no? Això ja és una declaració d'intencions. A partir d'aquí, la sostenibilitat ens preocupa molt, perquè jo tinc una filla, tinc nets, i volem que els plàstics, com per exemple són un problema avui en dia, l'energia, nosaltres tenim plaques solars, han reduït un 80% dels plàstics d'un sol ús. O sigui, vull dir això, que no només venem un menjar, un sopar, una experiència, també venem una filosofia darrere, de respecte.
3: Has dit menjars o sopars i m'animo a demanar-te a l'horari perquè la gent que ens escolti tingui clar. De vegades és important per nosaltres el pensar, ens ve de gust anar al faro, quan podem anar. Per això són dues coses, conèixer l'horari i fer la reserva.
8: Pues és molt senzill. Podeu venir cada dia menys els dijous, perquè tancam els dijous, i podeu venir de migdia i vespre. Obrim cuina a les 12:30 i la tancam a les 3:30, perquè la tornam a obrir a les 7 del fosquet i la tancam a les 10:30.
3: Quines són un poc les, diguem, novetats que podríem dir que comporta aquest 2026? Perquè jo he dit que aquí el secret precisament està un poc a mantenir, però de vegades hi ha petites qüestions que aneu canviant, afegint, potser, o millorant.
8: Correcte. Nosaltres, si alguna cosa hem fet, ha estat reduir una mica sa carta, tot i que és extensa i prou interessant perquè per omplir a tothom, però com que el vam comprar fa 9 anys, ja duim una trajectòria. I amb aquests 9 anys hem mantingut una línia de producte menorquí, s'ha anat fent, han anat afegint cada any petites novetats, afegeixes coses i en lleves d'altres, però avui en dia ja veiem que la fórmula que funciona és que som un restaurant reconeixible, perquè la gent m'ho reconeix per menjar menorquí, per calamars plens, per perols, el forn, sobretot per arrossos també, i de canvis, pocs. Perquè la gent el que valora més és que quan vagis allà mengis bé, sigui constant, sigui una cuina constant, perquè no hi ha res pitjor que anar a un establiment i menjar un molt bon arròs i anar tan encantat i al cap de 2 setmanes o un mes anar-hi i sortir mal satisfet. Això, gràcies a Déu, no ho tenim. Tenim una regularitat que és important. I sobretot el producte. El producte el cuidem moltíssim. Nosaltres som 2 socis, en Pedro Sánchez, que és el president, Pedro José Sánchez, que diu ell que és de Múrcia, i jo, que tenim la mateixa filosofia en totes les diferències que puguem tenir com a persones, però que és que el que no volem per nosaltres no ho volem per un client. O sigui, nosaltres qualsevol plat, qualsevol vi, qualsevol beguda, qualsevol ingredient que emprem allà, ho tastem nosaltres, ho provem nosaltres, i si ens agrada, doncs el servim. Si no, fa molt de greu, però no ho volem.
3: Així és com es va fent camí. I en aquest camí, en aquest recorregut, aneu assolint també una clientela fixa o viviu molt del que és el turisme? Un poc, com és el percentatge? Perquè després és cert que hi ha indrets i locals en els quals penses, per exemple, en un dinar especial, una celebració, penso en parelles o tal vegada en grups. Com vos defineix un poc aquest recorregut d'aquests 9 anys?
8: Molt bé, Lluís. Mira, nosaltres som un restaurant de temporada turística, estem davant la mà i això vol dir que tenim una mescla de client visitant, turisme, tant no resident sobretot, com resident que també n'hi ha, ja ens coneixen de fa molt d'anys, i menorquí. El menorquí sol venir molt els diumenges, sobretot, és més de cap de setmana. I és, diguéssim, l'estranger i és nacional, que ve sobretot juliol i agost, doncs és més estacional, venen els altres dies, poden venir qualsevol dia de la setmana. L'important és que sigui menorquí, sigui anglès, sigui de qualsevol nacionalitat, nosaltres et tractem exactament igual. El soci meu ja té que és un senyor, és el metre d'allà. Tot l'equip també està ensenyat per ell i el respecte és fonamental, no discriminem ningú per cap motiu. I el servei, a part, tenim una cuina que és molt àgil, és el mateix personal de sempre, els dos cuiners són boníssims, un és en Lluís, que ve de Rocamar, l'antic Rocamar d'Esport de Mol, que era un restaurant mític, ell va començar en 14 anys i va acabar en 31, té quasi 60 ara, perquè Rocamar ja fa uns anys que està tancat, però manté tota l'essència marinera d'aquell restaurant. L'altre cuiner és gallec, en Richard, es complementen de meravella, no hi ha egos pel mig, són quasi com dos germans de fora, i la veritat és un luxe tenir-los perquè és com una sinfonia amb dos músics allà que es duen bé i que allà funciona. Hi ha un parell d'ajudants més, evidentment, hi ha la persona que fa la neteja, que és importantíssima, i sobretot que sigui ràpid, sigui fluid, i això és important.
3: Estem a l'espai d'Exquisita, anem a repassar la carta. Podríem començar per els vostres musclos, ben coneguts, o per els arrossos. Comenta'm un poc, perquè ens fem un poc la idea de com és.
8: Moltes gràcies, Lluís. Tu jugues amb avantatge perquè també la coneixes, la carta.
3: Exactament, sí.
8: Allà som coneguts per molt de plats. Hi ha plats que són, per exemple, els músculs d'Esport de Mol, que ens emprem moltíssim, ens servim de tres maneres, a la planxa, al vapor o en salsa marinera. Els que no coneixen els músculs a la planxa solen demanar a vegades el vapor o marinera, però quan es detasten a la planxa no demanen res més, canvien. Tenen un sabor especial. També fem unes vieires plenes de peix i marisc, que són boníssimes, xipirons, que no poden fallar mai. Després tenim una taula d'embotits de Menorca, sobretot, de sobrassada, camot, boníssim. I després la gent pot triar de tot, des d'ensalades, els que són més vegetarians o que volen menjar més sa, perquè això és una cosa important. També un punt diferencial del Faro és que estem certificats sense gluten. Se fa 3 anys ens van certificar perquè va venir una família que tenia dos membres celíacs i mesquinets podien menjar coses, sí, però poqueta. I xerrant amb ells van veure que això és una malaltia crònica i que quan ens van informar del que era la malaltia van veure que aplicada en el restaurant no era tan difícil. Has de tenir coses claríssimes en aquest cas. Una és que els ingredients siguin aptes per celíacs, per exemple, totes les farines, sobretot nosaltres, són aptes, de cibró, de blat d'indi, d'arròs. El pa també tenim pa sense gluten i pa amb gluten, però sobretot un dels perills més importants que la gent a vegades no li dona importància és la contaminació creuada, que vol dir que si una persona toca un producte que du gluten o una mica de pa, per exemple, i el pren per descuit, una persona celíaca li pot provocar un problema. Una cosa que una persona que no té aquesta patologia pues, no l'afecta. A vegades una mica de pa pot fer molt bé un dinar. No? I en aquest cas van adaptar tota la carta, perquè tota la carta és apta sense gluten, llevat del pa normal, per posar un adjectiu que jo no m'agrada molt, perquè això de normal és molt relatiu, i també la incensiamada de Menorca i uns profiteroles que feien que es fan en pasta amb full, que això du gluten, però ho tenim perfectament identificat i la gent sap, sobretot el personal també que està format, perquè ha fet cursos de formació per evitar aquesta contaminació creuada, i no hem tingut en 3 anys cap pega ni una, al revés. Cada any tenim més celíacs i ens fan unes ressenyes espectaculars perquè se'n van contents.
3: Vosaltres no ens anem contents, venim contents per gaudir-ne d'aquesta temporada una vegada més del Faro. Vaig insistir sempre millor en reserva, no per altra cosa que per ajudar un poc a que tot ruli millor, en definitiva, per part tant del client, també com per vosaltres, i després a disfrutar-ho. Benet Guàrdia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Exquisita, com sempre, i bon estiu.
8: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i bon estiu.
9: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alaior, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
10: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
11: Scoopy.
10: Hoy usamos muchas más.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
10: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
12: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
3: Hablamos mucho en torno al mundo del caballo en Menorca, con razón, porque forma parte de nuestra propia cultura. Pero poco quizás hablamos sobre ese tipo de cuestiones que en un momento determinado podemos hacer con los caballos que nos ayuden a nivel de resolver cuestiones nuestras propias, internas, emocionales. Hablamos de terapia y hablamos de una iniciativa que se está desarrollando en Aras del Mar. Es un centro hípico, un lugar que muchos conoceréis ya, cerca de San Clemente, y que tiene, además de a la propia dirección del centro, a una experta en la materia en tema de terapia equina. Hablamos con María Ollera. Buenos días.
13: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y poder hablar un poco de este trabajo tan maravilloso que estamos haciendo en Menorca. Sí, como bien has dicho, estoy trabajando en Aras del Mar en conjunto con Sonsoles, que es la fundadora de Aras del Mar, y ella también está certificada en coaching y desarrollo personal con caballos.
3: Es una cuestión que, fíjate, con lo asumido que tenemos aquí en la isla, que somos muy como de los caballos, quizás no se ha desarrollado suficiente este aspecto. ¿Por qué es importante? Es decir, te lo pregunto abiertamente, ¿cómo nos pueden ayudar los caballos a las personas?
13: Bueno, yo siempre digo lo mejor es que vengáis a experimentarlo, pero vamos a intentar explicarlo, ¿no? Como bien sabes, los humanos tenemos una mente analítica que está todo el día cuestionando todas esas cosas del pasado que podíamos haber hecho diferente, que teníamos que haber cambiado, lo que no hicimos y queríamos hacer, o estamos también pensando en el futuro, todas esas cosas que van a pasar, que estamos prediciendo cómo van a pasar, todo lo que queremos hacer, y se nos olvida estar en el presente, que es realmente lo único que tenemos, si lo piensas bien. Entonces, los caballos, al ser animales de presa, ellos están constantemente escaneando sus alrededores, están muy presentes siempre, porque tienen que escanear sus alrededores para estar a salvo, para asegurarse de que no viene un depredador y se los come, y también, bueno, pues para estar a salvo. Ese es el principal motivo. Entonces, al estar siempre muy presente, nos enseñan a nosotros a estar también en este momento, que a un nivel bioquímico del cuerpo ayuda mucho para regular el sistema nervioso y luego mandar señales a nuestro cuerpo físico de que estamos en un espacio a salvo y estamos bien. Entonces nuestro cuerpo se puede recuperar, se puede calmar, nuestra mente se calma, pensamos diferente.
3: De la misma manera que hay animales que tienen un sentido para poder detectar el miedo en los otros o en su presa, digamos que seguramente los caballos se dan cuenta de lo estresados que vamos nosotros o lo desajustados que vamos.
13: Claro, ellos sienten nuestra coherencia cardíaca o incoherencia cardíaca, ¿no? Y también la relación entre cerebro y corazón. Hay una cosa que se llama corazón-cerebro, coherencia corazón-cerebro, y lo que nosotros queremos trabajar en las sesiones con los caballos es ese estado donde la persona actúa coherentemente en cómo se siente, ¿no? Hay muchas veces que actuamos de una manera pero nos sentimos diferente. Eso es lo que el caballo no entiende, porque entiende que hay una incongruencia, hay algo que no es coherente. Entonces, ellos detectan cualquier cambio en tu ritmo cardíaco, también en tu química, en las emociones que tenemos, cómo nos alteran, en tu lenguaje no verbal. Y con todo eso, pues deciden si quieren ser parte de una sesión o no. Y con eso trabajamos nosotros, dirigiendo a las personas a, para encontrarse con emociones que les alteran, que no las manejan bien, y ayudarles a encontrar otra manera de poderse sentir mejor en frente a esa emoción o situación.
3: Claro, la verdad es que a poco de pronto se me hacía un poco difícil imaginarme al caballo con una bata como si fuera el médico. En este caso hay todo un antes, durante y después, entiendo, en lo que es ese acercamiento, esa aproximación a lo que es el caballo y la persona que participa de la terapia. Uh-huh. Tú tienes experiencia, larga experiencia en esto. Uh-huh. Coméntame un poco esos casos en los que ha sido muy evidente que esto ciertamente funciona.
13: Vale, bueno, me gustaría también recalcar que los caballos han estado cerca de los humanos por miles y miles de años, ¿no? Si miramos a todos los emperadores, reyes, generales, todos tienen un caballo, incluso en muchas estatuas, en muchos libros de historia vemos siempre el caballo cerca del humano. Era muy importante y es muy importante también hoy en día que el caballo y el humano tengan una relación muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, no es solo que el caballo sea una herramienta, sino que haya una relación entre caballo y humano, que se respeten. Con eso dicho, el tema de la terapia con caballos se desarrolló a finales de los años 80, más o menos, y empezó para trabajar con gente que tenía discapacidades, o sea, limitaciones físicas, digamos. Y vieron que todo el tema de caminar, el movimiento natural del caballo ayudaba a relajar a los músculos, ayudaba a que la gente que no podía caminar bien, que tenía tensiones y que tenía algún tipo de limitaciones, pues se relajaba y se encontraba mejor.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Salud no explica por qué bajan las operaciones en Sonspaces en los primeros cuatro meses del año, pero la oposición pide la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García.
3: Li demanem que també siguin capaços de gestionar millor els recursos que tenim. Basta veure avui les notícies que veiem en torn a Sonspaces. Com la gerent de Sonspaces, què és que està fent? Està fent que hi hagi, per les mateixes operacions de cirurgia, menys encara, s'hagi de pagar el doble. ¿Cómo se explica eso?
2: Bueno, se lo estamos contando aquí en las Sonspaces. Disparan los cuatro primeros meses del año un 60% del gasto en operaciones quirúrgicas extraordinarias. Y esto es lo que ha dicho Marc Pons del PSOE.
3: No están defensant els interessos davant del govern d'Espanya i aquí, les Illes Balears, els recursos públics de sanitat els estan malbaratant. Els hi demanam valentia i capacitat de gestió i, si no, facin dimitir la consellera.
2: La conselleria dice que el incremento de gastos se debe a la subida de operaciones que se hacen por convenio más caro, pero no ha dado ninguna explicación más. Es martes 9 de junio y más asuntos del día. Allí en el Parlamento, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha vuelto a cargar hoy contra Aena por, entre otras cuestiones, prever que el aeropuerto de Palma llegue a los 36 millones de pasajeros. Esto es lo que ha dicho la presidenta.
4: El documento de regulación aeroportuaria, DORA, preveu arribar a 36 millones de pasajeros a Palma. Ara se preveu una ampliació faraònica de l'aeroport d'Eivissa. S'ha quedat retratant, negant-se a retirar una campanya que la pròpia empresa anunciant antes que generava malestar.
2: Eso es lo que ha dicho la presidenta del govern. En la izquierda le acusan de no hacer nada. Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca.
5: El turisme no és un problema. 20 milions de turistes, un territori de 5.000 quilòmetres quadrats i un milió d'habitants és un problema. Una economia que depèn en un 80% d'un sol sector econòmic és un problema. Una pressió humana insostenible des del punt de vista dels recursos, dels serveis i de les infraestructures és un problema.
2: Más asuntos hoy. Aquí en la SER hemos conocido la historia de Usman Umar. Se fue de su país, de Ghana, a los 12 años. Llegó a Europa después de atravesar África en un viaje que duró 5 años.
6: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues atravesó el Sahara a pie, cruzó el mar en patera hasta llegar a Barcelona en 2012. Fundó la ONG Nasco Feeding Minds para intentar evitar que los jóvenes de Ghana precisamente se embarquen en viajes mortales como el que él mismo hizo. Así nos ha contado su historia aquí en la Serra.
7: Pues salí prácticamente con una pureza de niño de 12 años, con ilusión, ganas, fascinación. Y bueno, después tuve la mala suerte de caer en manos de traficantes que me prometió el paraíso, pero que no existía y que no llegaba, tampoco había forma de llegarlo, y había que caminar durante más de 5 años para cruzar más de 8 países, desiertos, mares, países sin conflicto, y en fin, prácticamente es que vivir una vida esclavizada para poder finalmente llegar aquí, sabiendo que más del 97%.
2: Su historia llega a los cines de todo el país el 26 de junio, pero antes, esta tarde, en apenas nada, 10 minutos, Viaje al País de los Blancos se va a preestrenar en Palma gracias a Mallorca Sansafam y a Ficine. Temperaturas más altas de lo habitual, noches tropicales y varias olas de calor. Esas son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para este verano en Baleares. Lo ha explicado la delegada María José Guerrero.
8: Lo normal en verano hay como dos partes. Una primera parte en la que los días son largos, hay estabilidad en la atmósfera, predominan los cielos despejados. Empieza a haber algunas olas de calor, también días cálidos o muy cálidos, pocas lluvias, algunas acompañadas de barro, y ya a partir de la segunda mitad de agosto puede llegar alguna perturbación sobre el Mediterráneo, sobre las Islas Baleares, y puede haber algunos días nubosos. Las temperaturas empiezan a suavizarse lentamente y puede haber aquellos primeros chubascos y tormentas intensas.
2: Y en Menorca, uno de cada cinco vehículos circula con la ITV caducada. El Conse de Menorca aprueba definitivamente el proyecto de explotación de la futura ITV, que es un paso clave para intentar poner fin al grave colapso del servicio en la isla. Radio Menorca, Edu Zendán.
9: La aprobación llega después de meses marcados por los problemas en la gestión del servicio, con importantes retrasos en las citas y largas listas de espera que han generado numerosas quejas entre particulares, profesionales y talleres mecánicos. De hecho, se calcula que un 20% de los vehículos de la isla circulan sin ITV. El nuevo modelo contempla la gestión de las estaciones fijas de Maui y Ciutadella, así como un nuevo servicio móvil para vehículos agrícolas y ciclomotores. El objetivo es modernizar el servicio y dar respuesta a la creciente demanda que en los últimos meses ha puesto de manifiesto las limitaciones del actual sistema. Escuchamos al consejero de Movilidad de Menorca, Juan Manuel Delgado.
10: A partir de ahora y con este acuerdo, el Consejo Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
2: Son las 7:26.
11: Firme te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Alberto Hernando, adelante, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Chisco Campos, protagonista hoy en Ser Deportivos Baleares, el miembro del staff del Real Mallorca, exfutbolista, pondrá rumbo a Tarragona, al Nàstic, ya de forma oficial se anunciará mañana. Hoy ha estado con nosotros en el programa.
13: Esa oportunidad, lo primero que se me viene a la mente cuando me aparece es, tienes que ir a por ella. Tienes que ir a por ella y pensando tanto fría como en caliente, todos mis razonamientos me llevan a que tengo que dar el paso por un bien mío de intentar crecer, de intentar...
12: También ha sido protagonista Molondro, Miquel Molondro, el presidente del Poblense, Óscar Troya, que está en unas horas definitivas, oferta del Atlético Baleares para el actual entrenador del Poblense, y esto ha dicho en la antena de la cadena Ser su presidente.
14: En aquest moment no tenim entrenador, Óscar Troya mos ha de contestar demà i a partir d'aquí anirem moguent les peces que hagin de mestrer. En primer lloc, ets entrenador.
12: De momento, una resposta pendiente, la de Óscar Troya, que podria convertir-se en próximo entrenador de l'Atlético Baleares.
2: Gràcies, Alberto.
11: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas. Fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme. Comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues enseguida ponemos nota a la actualidad.
1: Cuando solo escuchas tu voz, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
15: La Ventana de Baleares, en tres notas.
2: Ponemos nota a la actualidad, como siempre, con ellas. Marga Moll, desde Radio Mallorca. Marga, bienvenida.
16: Muy buena tarde.
2: Desde el estudio de Radio Menorca, Àngels Andreu. Àngels, ¿cómo estás?
17: Muy buenas tardes.
2: Y puntúa también desde Ibiza, Fanny Tour. Fanny, buenas tardes, ¿qué tal?
18: Hola, bon vespre, com va?
2: Bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con el cero, con ese suspenso clarísimo, Marga.
16: Bé, cero seria, ara que estem ja en el juny, el dia 28 de juny és el dia de l'orgull, i volia fer referència, diguéssim, tant en xarxes, a tot el que hi ha a nivell, diguéssim, d'atac en el col·lectiu que... del col·lectiu homosexual. Ja darrerament crec que també hi ha l'acord del Parlament que crec que és de l'octubre del 23 que feia referència que sí que posarien la bandera LGTBI i ara, diguéssim, el president del Parlament que està dient que no. Vull dir, s'està vulnerant els drets d'un col·lectiu en plena democràcia respecte, diguéssim, en aquest tema. Per tant, la defensa d'aquest col·lectiu i que en democràcia la diversitat i la llibertat sexual ha d'estar totalment present. I l'altre ser, si m'ha permès aquest informe fa molt poc de l'UNICEF que feia referència a l'estadística esgarrifosa de l'ús d'internet.
2: Del mòbil,
16: exacte,
2: sí.
16: Que mos donava unes dades esgarrifoses que mos diu un 56% dels infants, és a dir, infants de primària que tenen un mòbil, i un de cada tres consum de pornografia. Per tant, cal actuar i fer mesures contundents respecte a l'ús del mòbil. I hauria d'estar totalment prohibit, diguéssim, pràcticament fins als 16 anys.
2: Àngels, tu zero.
17: Estic d'acord amb la companya de Mallorca. Jo crec que seré poc popular, però el meu zero va per els vals de descomptes. Mm. El govern balear ha tornat a activar la campanya per cada 20 euros de compra de producte local en paga 10. Aquesta edició compta, de més, amb 1 milió d'euros i amplia el límit de l'any passat de 60, crec que eren enguany fins a 100. Per això, cada vegada que s'anuncien nous bonus per al comerç local, la gent hi acudeix perquè necessita estirar els doblers per comprar productes bàsics, però per això són pa i circ. Fan pujar les vendes uns dies, però no solucionen res de fons. El comerç local no necessita més promocions puntuals, sinó oxigen estructural a través de bonificacions fiscals i d'altres ajudes.
2: Fanny.
19: Bé, idò. El meu zero també era per, com s'acompanya, per el president del Parlament i per la seva croada personal i ideològica contra el col·lectiu LGTBI. I bé, i per donar-ne una altra, bé, tornem a començar la temporada i tornem en les dramàtiques circumstàncies i escenes de...
2: Hemos perdido esa conexión con Fanny, pero enseguida la vamos a recuperar. Vamos a seguir nosotras, vamos con más puntuaciones, con el 5, con el aprobado justito. Àngels, tu 5.
17: El meu 5 va per la regularització de l'entrada de vehicles. Certament s'han de posar límits a l'entrada de vehicles perquè cada any hi arriben molt més cotxes des que Mallorca pot assumir, i dic Mallorca perquè... a Menorca ni se la siente ni se la padece, no? Mm-hmm. Un aprovat per marcar un topall anual per reduir els cotxes de lloguer, per cobrar una taxa d'accés i deixar fora el control de residents i d'altres casos justificats, però un 5 perquè la proposta, vaja, el meu punt de vista, arriba tard, no?
2: Sí.
17: Dóna a pensar que s'ha planificat així a posta per no encarar la pràctica i les crítiques dels sectors abans de les eleccions. Hi ha canvis que s'han d'encarar políticament el primer any de mandat i sembla que s'ha fet així, tot i que fos un clam popular a totes les illes, no? Menorca ja se'n ressent des més de juny i no ha fet res.
16: Mm. Coincides que amb tu, Àngels, sí. De fet, el 5 meu anava en aquest sentit. És una proposta que tots els grups del Consell de Mallorca, excepte Vox, que diguéssim a fer aquesta limitació d'entrada de vehicles, però si miram una micona totes les dades, veiem que el 81% dins, en el cas de Mallorca, tot el que serien els moviments són els residents, per tant, no és aquest 400.000 vehicles que entren a Mallorca, i a més que en els darrers 25 anys s'ha incrementat moltíssim, un 66%, i en canvi la població un 44%. Què vull dir en tot això? Que és una mesura tard, com dius tu, Àngels, però també és una mesura totalment insuficient. Estem parlant de que s'ha d'eliminar el lloguer turístic, s'ha de fer apostar formament per el transport públic i posar mesures valentes de cara a la saturació i el col·lapse que tenim. Nachu us comentava la problemàtica en quant a la notícia que tenim a nivell de la gestió de zones passes. Per tant, els serveis públics haurien de ser l'essència de la gestió, sigui del Consell, sigui del Govern, sigui d'un Ajuntament. Per tant, més transport públic, bona gestió pública, perquè la saturació i el col·lapse ho menja tot.
2: Ahora sí podemos escuchar a Fanny. Fanny, estamos ya con el 5.
19: Válido, yo es meu cero, ya no lo digo, ¿no?
2: No, puedes acabar con tu cero, con esa puntuación que nos hemos quedado a medias. Venga, vamos con el 0 y luego ya con el 5.
19: Sí, bé, molt ràpid. Jo també, el meu zero era pel president del Parlament, per la seva croada personal i ideològica contra el col·lectiu LGTBI, i com que això també una mica per tot el que està passant amb l'altra volta a principi de temporada, sí, amb gent que en cau pels balcons, etc, que és un desastre. I el 5 meu és una mica una mitjana, com sempre que faig, un zero, sí, entre que està passant, tot el que està passant a Gaza, amb un genocidi en directe, que no podrem al·legar ignorància com quan va passar de l'Holocaust, i la mitjana és a 0 i és a 10 per la gent que sí que s'implica, que protesta, que va allí com a voluntaris, etc.
2: Àngels, vamos a acabar con el sobresaliente.
17: Sí,
2: què has elegit? A ver.
17: El meu és per un sector que m'animora, per l'educació 03. Sí. Per fi, les escoles infantils han fet visible la seva precarietat. Són tan educacionals que fins ara remugaven poc i, bueno, pateixen unes ràtios que res tenen a veure amb les responsabilitats que suposa una aula formada per un grup de nadons. La conselleria, em sembla que ahir va anunciar la revisió del famós decret de mínims i l'elaboració d'un nou decret de menjadors. També preveu assumir progressivament la gestió dels centres públics de 03 i confiem en que això sí sigui realitat abans de les eleccions.
2: Marga.
16: Totalment d'acord, avui coincidim molt, Àngels, en quant a les 10.
17: Sí, i som políticament correctes, si no hem ratllat del papa.
16: Jo anava a xerrar amb aquest del papa.
17: Però no me li donaràs un 10 o sí?
16: Jo no diria exactament un 10 en el papa, però sí que el que va passar ahir en el Congrés, aquest alt respecte i els valors que, de qualque manera, el cristianisme, l'humanisme, digueu-li com vulgueu, la importància del diàleg, de trobar consens, que la classe política ha de trobar aquest punt d'encontre perquè la crispació s'ha trasllada, diguéssim, en el dia a dia de la ciutadania i no és bo. Crec que hem d'arribar a punts de trobar consens i poder trobar pautes per poder dur endavant les polítiques, perquè si no anem enlloc. I, per tant, benvingut a aquesta arribada i que espero que sigui de profit i, per tant, són aquests valors. I es deu també, si m'ha permès just, eren quan també en Biel Mesquida, Premi d'Honor a Lletres Catalanes, per tant, un gran referent mallorquí i, per tant, molt benvingut.
2: Fanny, nos queda un minutito y medio, así que tu 10 o tus 10es, ¿para qué o para quién?
19: El meu 10 també... Mira, també eren dos perquè ja m'imaginava, però el meu 10 també és per enviar el Mesquida per ser el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Vaig tenir dos un de sèrie ahir, ho vaig viure a la nit en directe, molt emotiva, i també però un dia un 10 perquè avui és el Dia Internacional dels Arxius. Avui estem celebrant aquí a Eivissa, l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sense arxius no hi ha memòria, no hi ha cultures, patrimoni documental s'ha de reivindicar tots els dies de l'any, però bé, avui és un dia per celebrar llarga vida dels arxius històrics i que tinguin recursos i fons, sobretot això.
2: Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, como siempre, a las tres. Marga, Moll, Àngels, Andreu, Fanny, Tur, muchísimas gracias. Dentro de un mes más.
16: Muchas gracias.
2: Que vaya muy bien.
17: Gracias.
2: Y a ustedes, hasta mañana. Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Volveremos mañana a partir de las 7:20 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
15: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.